0: bueno, qué bien. Este verano está acabando de maravilla. Seguimos.
1: Hoy por hoy.
2: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
3: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
4: Al restaurante De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
5: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajudar a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
6: Escoltes l'ambient que es viu als nostres carrers?
7: A Benigànim celebrem les nostres festes patronals i de moros i cristians.
6: Amb baixades, paelles, la gran entrada i nits inoblidables amb les millors orquestres.
7: Aquestes festes les fem entre tots. Vine a viure la tradició, la germanor i la diversió.
6: Del 21 al 25 d'agost t'esperem.
7: Regidoria de Festes.
6: Ajuntament de Benigànim.
8: Et sona la marca Ser Empresarios?
9: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
8: Això mateix. Has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
9: I què cal fer per apuntar-se?
8: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
2: Ràdio Ontinyent. Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: hoy por hoy y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
0: En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: Hola, ¿qué tal? Molt bon dia. Estava jo pensant ara mateix que la normalitat, entre cometes, no torna de cop, no? Va a diferents velocitats. Hi ha qui ja ha tornat a la faena, com nosaltres, que encara apura les vacances, i després estan els pobles que continuen en festes, perquè a l'agost la comarca mai no es posa completament d'acord. I potser està bé així, perquè setembre ja arribarà amb la seua agenda, les seues presses i eixa mania de voler començar-ho tot alhora. Mentrestant, nosaltres recuperem el pols habitual del programa i mirem què està passant al nostre voltant, sense presses, però sense perdre detall. És dimarts, és 25 d'agost, són les 12:20, i això és Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Benvingudes, benvinguts. En una setmana que he de dir que a mi em preocupa poquet el tema de l'horatge, perquè ja va preocupar-nos i molt la passada setmana i setmanes anteriors, però esta setmana no. Tot i això, la informació de l'horatge la donem, evidentment, i tornem a escoltar la veu de Jordi Oriós des de AM. Jordi, què tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Hoy en Valencia las temperaturas máximas en descenso en el litoral y en el prelitoral, donde se pueden alcanzar valores significativamente elevados. En el resto, sin cambios o con ligeros ascensos. Hoy se esperan máximas de 36 grados en Xàtiva y Ontinyent, 35 en Valencia y Gandía, 32 en Requena. En cuanto al cielo, poco nuboso en general, el viento tendiendo por la tarde a soplar de sureste moderado en el litoral. Para mañana se esperan intervalos de nubes con alguna precipitación débil y dispersa en la primera mitad del día, tendiendo a cielo poco nuboso el resto de la jornada. En cuanto a las temperaturas, con pocos cambios, se esperan descensos en las máximas en el litoral y en el prelitoral. Mañana la máxima será de 32 grados en Valencia. En cuanto a las mínimas por la noche, no bajarán de los 23 grados en Valencia, 21 en Xàtiva, 17 en Requena. Continúan esos valores tropicales en el litoral y en puntos del interior sur de la provincia. En cuanto al viento, mañana flojo variable. En la segunda mitad del día, viento flojo con aumentos ocasionales de intensidad del suroeste en el interior norte y del sureste en el resto. Es una información de AEMET.
2: Gracias, Jordi, desde la AEMET. Mira, yo que estaba pensando, yo creo que les dije ya no son tan tropicals, doncs mira, ja, pom, acabo de dir, Jordi, que encara continuen sent tropicals, però clar, com hem passat nits de 28, 29 i 30 graus, ara vore una nit de 22 o 23 graus, dius, home, pues està prou bé, ja tenim les nits normals. No, encara que l'estiu i encara que les nits tropicals. Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, Miguel.
2: Temperatures, vinga, a hores d'ara, la comarca, com està?
4: Doncs en este moment, 12:23 minuts, la Vall d'Albaida estem entre els 24 graus de Fontanars i els 30 graus a l'estació meteorològica de Torre de Toros a Ontinyent. Però al centre d'Ontinyent estem en 29.
2: 29 graus. Podíem anar a Fontanars, 24 gradets.
4: Sí, oh, que bo,
2: sí. I ara festes que comencen, mare Déu. Bueno.
4: Sempre està, la temperatura més fresqueta està a la Rambla de Mariola, està en 25, bueno, que tampoc està mal.
2: Està molt bé, també.
4: Podíem triar entre Fontanars, Bocairent...
2: 12 del migdia, 24 minuts, 24 gradets, 25 gradets, perfecte. Per a mi és una temperatura fantàstica. Ara... Ah, sí? 29, és el que tenim. Bé, temperatures. Per cert, que avui l'horatge i la meteorologia serà protagonista en el programa. Ara ho contarem. Anem a la picaeta, va.
4: Vinga.
0: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida.

0: farem la picadeta amb Esteban Arroyo i també farem la picadeta amb Tomàs Marín. Tomàs, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Miguel. Bon dia, companys.
0: Com
1: Vull
0: estem? Sí, bueno, jo no vaig a contar les meues peripècies de nit perquè no són agradables, aixina que no diré res, no, però de salut estem prou fotuts. Ui, bueno, tu estàs tornudant a la redacció com si...
1: Necessitem l'aixabegó com tots els festes.
0: L'aixabegó, exacte, exacte. Estava pensant jo este matí també és de veres.
2: Sí, és que entre les altes temperatures de la setmana passada, la pluja del dijous
0: i la fresqueta del dijous,
2: la fresqueta del dijous, els ventiladors, els aires acondicionats,
0: mal, todo mal, todo mal,
2: és que
0: això està molt mal, està tot mal. No està tot mal, perquè hem preparat diferents continguts per als diferents programes de ràdio. Diguem que passem a explicar i a contar, començant per este Hoy por Hoy. No res, després de la picaeta connectarem amb els nostres companys de Ràdio Xàtiva, en este cas amb Carla Benavent, per a donar veu a aquesta secció quincenal que tenim amb el COR, el Consorci de Residus V5, i parlarem, en este cas, dels ecoparcs mòbils, perquè sabem que hi ha ecoparc fixe en diferents localitats, però després hi ha un, hi ha diferents rutes, i aquest ecoparc va passejant-se per no sols la nostra comarca, també la comarca veïna, i volem saber què és el que podem portar a aquests ecoparcs mòbils, perquè no és el mateix, a lo millor, que es pot portar als ecoparcs fixes. Així que parlarem amb Carmina, que és responsable, una de les responsables treballadores del Consorci de Residus, per a que ens aclarisca tot això. Després obrirem de nou el nostre Ser Deportivos pretemporada per repassar l'actualitat esportiva abans que comencen oficialment les competicions, les diferents competicions. I a la segona hora recorrerem la nostra comarca, la Vall d'Albaida. Per què? Perquè arribarà una nova edició de Ser Comarca. També coneixerem a Rafael Breotons de la comparsa dels Llauradors i a José Pastor dels Taifes. Per què? Perquè han sigut guanyadors del concurs de caps d'esquadra de l'entrada d'On Tinyent d'enguany, 2026. Estaran així, a l'estudi, per a contar-nos la seva experiència i com ha sigut les festes i este guardó, evidentment.
2: No recorde, perquè a molts dels primers trocs, quan van anar passant per així, alguns d'ells es van preguntar si els agradava fer de cap d'esquadra.
0: No a tots.
2: No a tots.
0: No a tots, no a tots.
2: Però clar, Rafa Brotons li agrada.
0: Sí, jo crec que imagina que estos dos sí, perquè són caps de quadra.
2: Perquè tu al final no vas poder vindre al dinar de les paelles dels Llauradors, però ell en tot moment
0: va estar ahí.
2: Sonava una marxa, sonava un pas doble i s'arrencava a fer de cap d'esquadra.
0: Doncs parlarem i xerrarem amb els dos, amb Rafa Brotons i José Pastor. I acabarem, com deia abans, el programa Mirant al Cel, perquè Meteo Ontinyent acaba de complir 20 anys recollint dades, explicant fenòmens i avisant-nos quan convé agafar el paraigües i també quan l'ona mitja no funciona a esta casa, Estarem amb el bo de Rafa Ferrandis, que vindrà a l'estudi per a xerrar d'estos 20 anys, perquè jo crec que paga la pena celebrar un aniversari d'estes característiques. Són molts anys replegant dades de manera altruista, podem dir, i són moltes històries les que ha passat Rafa.
1: Com haurà canviat la professió,
0: com ha canviat tot.
1: Les mesures i com es realitza tot, ara tot és molt més automàtic,
0: com
1: tot
0: es
1: més
0: veu,
1: digital.
0: Clar, com es veu l'horatge des de fa 20 anys ara. Estem dient que això va començar fa 20 anys replegant dades que ja arribàvem directament a internet.
2: Sí.
0: Fa 20 anys que dius, ostres, no, fa 20 anys d'això. Bé, doncs el bo de Rafa estarà així amb nosaltres, així que d'esta manera volem despedir el programa d'avui. Tot això fins a les 2 del migdia. Després arribarà hora 14, Nacional Internacional, i la de proximitat, hora 14, Ontinyent Vall d'Albaida, en Tomàs Marín. Què tenim avui?
1: Avui ho tenen a la web de Ràdio Ontinyent Cadena Ser, 3 detinguts al municipi de Castelló de Rugat per presumptament vendre drogues. Us contarem tota la informació al llarg del nostre espai informatiu, on també anem a continuar parlant de les festes de Mossos i Cristians, continuarem fent balanç a més de tots aquests temes de l'hoy por hoy, sobretot aquests caps d'esquadra, també els comentarem i arreplegarem aquests tallets respecte a les seues declaracions al programa. I per altra banda, ens centrarem sobretot en comarca, perquè com bé saben, a la Vall d'Albaida tenim dos municipis reconeguts en l'àmbit turístic, que són Ontinyent i Bocairent. Us ho recordarem i us ho contarem un poquet com estan les coses a la Comunitat Valenciana, perquè dels més de 500 municipis que hi tenim, tan sols sort 85 tenen aquest tipus de reconeixement i cal estar molt contents de que tinguem dos localitats amb aquest segell. Per altra banda, parlarem de la xarxa de punts nets d'autocaravanes. Això és una cosa un poc boja, la veritat, perquè hi ha molta tradició ara i s'ha fet un poquet el tren de tenir molt de postura amb això de les caravanes.
0: Sí,
1: les
0: autocaravanes. Sí, sí. Portem 2-3 anys que és
1: que una... si les campes, que si això, que sí, si sí. l'altre. Tot... Jo estic mirant, a veure si puc emperixar-me el cotxet. Xaro, coño, eres de veres, eres de veres.
0: Tu imagines, però el cotxet, el nou cotxet, no? Perquè, clar, la petjoteta...
1: La petjoteta no li dona, no li dona, no li dona.
2: Ficar-li la bola, no?
1: I a l'opeleta que he vingut avui tampoc. Però, bueno, que...
0: No, ficar-li la bola no, camperitzar-la.
1: Camperitzar és posar-li un llit, llevar les celles de darrere, un rotllo de molt de cuidado, però que és espectacular.
2: Te cabria, te cabria.
1: Qualsevol espai, sempre que, com bé saben, definit i que complisca les regles, però és una experiència molt xula, conec a gent que ho ha fet, és una autèntica meravella, i anem a tindre 2 punts nous a la Vall d'Albaida, que són els de Benissuera i els de Pinet. Així que anem a tratar de contar-vos un poc com estan les coses.
2: Benissoda?
1: No, Benissuera, Benissuera.
0: Benissuera.
1: Ara m'has fet dubtar. Que malo és.
0: No, sí, però jo crec que és Benissuera. Esteban, quan diu Benissoda, i te mira aixina, com dient...
1: Ell sap de coses, és el nostre arxiu.
0: Esteban sap coses. Esteban sap coses. Ahí està, sí. Què diu, Benissoda?
1: Oh, sí, sí.
0: Benissoda.
1: Diu Benissoda.
0: Pues en Benissoda i en Pinet.
2: Tranquil, que a mi també em passa, eh?
1: No, també m'ha parat este matí a mi, no, que, no. Que me diu, m'he anat un segon a comprar, i diu, Esteban, bueno, mira a veure si el forn està obert, Tomàs. Torna a la ràdio. Tomàs, està el forn obert? Sin resposta.
2: També farem un repàs.
0: És dimarts i pareix un dilluns, eh?
1: Sí, qualsevol... No, és nota, eh? Sí, sí.
2: A mi també em passa alguna vegada el confundir Benissuera amb Benissoda. No és
0: normal, home, és normal. No passa absolutament
1: res. Són molt paregudets, eh?
0: Bon, sí, això és el que tindrem a l'hora 14.
1: Espera, agenda, crònica esportiva, res, un boquet de tot.
0: Fantàstic. Gràcies. No res, després de la secció del Consorci de Residus, tornarà Tomàs Marín amb els seus deportivos en pretemporada. Gràcies, Tomàs.
1: Gràcies.
0: Gràcies, Esteban.
2: Gràcies.
0: És Benissoda, eh? No és Benissuera.
2: Sí, sí,
0: vale.
2: Sí.
0: Vale, va. Uns anuncis i tornem.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
4: ¿Pero quién pone un villancico en verano? Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
5: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Y ahora, en verano, ven a ver las gafas de la marca Tokio con lentes polarizadas por solo 69 euros y gafas deportivas Adictive graduables. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven a informarte en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
6: Paella valenciana, arroz del señoret, arroz al horno o uno de nuestros preferidos, de pulpo o papada ibérica.
7: En Borinot Bistro preparamos los mejores arroces por encargo, con productos frescos y el sabor auténtico de siempre.
6: Haz tu pedido al 678-42-22-40 y disfruta de un arroz de calidad en tu casa o empresa de lunes a sábado.
7: Borinot Bistro, Ontinyent, tradición, sabor y mucho arroz.
8: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: Una setmana més tornem a obrir esta finestra per parlar d'una qüestió que ens afecta a tots, els residus, el reciclatge i com podem fer les coses bé des de casa. Ho fem amb els nostres companys de Ràdio Ontinyent, com sempre, Miguel Coy, bon dia, què tal?
1: Hola Carla, què tal? Molt bon dia.
0: Bueno, avui volem centrar-nos en un servei que tenim molt més prop del que pensem, els ecoparcs mòbils.
1: Sí, sí.
0: És un recurs que ens facilita molt la vida a l'hora de desfer-nos d'aquells residus que no sabem mai exactament on hem de portar. Per això, saludem també des del Consorci a Carmina Calabuig, educadora ambiental del CORE. Com estàs, Carmina?
2: Hola, bon dia, molt bé.
1: Hola, Carmina.
0: Bueno, conta'ns, què és exactament un ecoparc mòbil i per a què serveix?
2: L'ecoparc mòbil és el mateix que l'ecoparc fixe, però, com la seva pròpia paraula indica, és mòbil, va manejant-se per diferents ciutats i municipis del nostre àmbit i apropa el servei de recollida de residus als ciutadans.
1: I aquest ecoparc mòbil, quins tipus de residus podem portar? Els mateixos que els altres ecoparcs que no són mòbils o com és això?
2: En principi es poden dur els mateixos residus. El que recomanem és, si són molt voluminosos, apropar-te a l'ecoparc fixe. Per exemple, un moble, tens la recollida municipal, que pots telefonar al teu ajuntament, o pots apropar-te tu a qualsevol dels 21 ecoparcs fixes que tenim en el cor. En els mòbils, arreplegaríem allò més xocotet, com poden ser piles, càpsules de cafè, tant metàl·liques com de plàstic, tot tipus de roba i tèxtils.
1: Un moment, Carla, perquè vull ratificar una cosa que acaba de dir Carmina, perquè tinc un amic que és molt cabut i jo li vaig dir l'altre dia, és de veres això que dic, l'altre dia me va preguntar, val, i les càpsules de cafè on van? Dic, a l'ecoparc. Com anar a l'ecoparc? Si tal? Jo que sí, a l'ecoparc. Per favor, Carmina, pots repetir això de l'ecoparc, que aquí deia constància públicament?
2: Sí, a veure, hi ha llocs com, per exemple, València Capital, que sí que té Coembes, que és qui gestiona el contenidor groc, amb Nespresso, per exemple, que són algunes marques que fan les càpsules, sí que tenen convenis i sí que podem depositar-los al contenidor groc. En el cas del Consorci del Cor, no tenim conveni amb Coembes, per això hem de dur-los a l'ecoparc.
1: Val.
2: Tant, sí, a l'ecoparc fixe com al mòbil podeu dur-los, però van a l'ecoparc.
1: Val, doncs ahí queda. Queda constància pública amb meu amic, no vaig dir el nom per no donar-li més vergonya, però que quede constància pública, per favor. Perdona, Carla.
0: I Carmina, tranquil·la. Ai, tranquil. Per exemple, per a l'oli de cuina utilitzat, ja, què hem de fer? També el podem portar a l'ecoparc?
2: Sí, també disposem de contenidors de color taronja, que també són gestionats per nosaltres, però també podem dur-los a l'ecoparc. I sempre és superimportant dur-los en una botella de plàstic o una garrafa de plàstic, depenent de la quantitat, i sempre tancat.
1: Val.
2: Poden ser olis d'oliva o olis de la llauneta que ens sobra del...
0: O sigui, tot tipus d'olis.
2: Sí, sí.
1: Val. I després estan els aerosols, estos, els pots, jo crec que hi ha més dubtes, no? Tema de pintures, els xicotets envasos de productes químics, quins podem portar i com els hem d'entregar, de quina manera, per no liar-la, clar.
2: Qualsevol tipus d'aerosols podem dur-lo. Sí que és de veres que hi ha unes botelletes que són de gas, no sé si conegueu, per als càmpings.
0: Sí, clar.
2: Vale, això no podem recollir-ho en els ecoparcs perquè, diguem, són explosius.
0: Te'l refereixes al camping gas?
2: Exacte, sí. La botella de camping gas sí que les ferreteries te les canvien, però després hi ha unes botelletes que són uns aerosols, no sé, són xocotetes, que aixes haurien de dur-les on les comprem, bàsicament, perquè l'ecoparc, al ser un poc explosiu, no recollim. Igual com els cartutxos de caçadors.
0: Clar.
2: Tampoc podem de recollir-ho.
0: Clar, i per a no equivocar-nos, hi ha algun residu que la gent pense que pot portar a l'ecoparc mòbil, però que en realitat no ha estat més?
2: Ja t'ho dic, això, les botetes del càmping ens ho pregunten molt, i residus de casa també, per exemple, medicaments, no podem dur cap tipus de medicament. I hi ha alguns, per exemple, la oralita, que això tampoc podem dur-la.
1: Clar.
2: I hi ha alguns que no. Els restes de menjar, que ara tenim el contenidor marró, tampoc podem dur, que siguen domèstics.
1: Mira, bona pregunta. El tema d'orgànic, això no, l'ecoparc no, no?
2: No, l'ecoparc, el fixe arreplega poda.
1: Ah.
2: Si tens un camp i faig poda, sí que pots dur la poda, però, per exemple, si són palmeres, has de demanar un permís, perquè si duen la plaga del picudo, bueno, hem de fer una autorització especial.
1: Sí.
2: Val. I és un poc complicat.
1: I quan anem a l'ecoparc, en este cas el mòbil, és que tinc molta mania amb això. Hem de portar els residus separats o preparats d'alguna manera, o com?
2: Si el dus separat d'alguna manera en bolses, és més fàcil a l'hora de depositar-los, però allí els operaris ja es separen
1: en
2: categories.
1: Perfecte.
2: Si el que és important dur sempre és el DNI, bueno, o saber-te el DNI, del qui va el rebut, el nom del qui va el rebut.
0: Clar.
2: Perquè al depositar coses en qualsevol ecoparc s'acumulen en punts i després te fan un descompte a lo que és la taxa.
1: Ah, espera, però mira, això és molt interessant, perquè jo, per exemple, que visc de lloguer, clar, el rebut anirà al nom de la meua casera, en este cas. Hauria de donar el DNI seu per a que contara per a la factura de tal o de la taxa?
2: Exacte.
0: Això és interessant.
1: Pues no m'ho sé, veus? No m'ho sé, ja li preguntaré.
0: Sí, no, sí, jo igual, no ho sabia.
1: Molt bé.
0: No,
2: sí, li pots demanar permís i dir-li que és per això.
1: Clar.
0: Les persones que viuen de lloguer.
1: Evidentment.
0: Clar, i una altra cosa important, realment, això està prou clar, no? Però què guanyem, tant nosaltres com el medi ambient, quan portem aquests residus a l'ecoparc en lloc de tirar-los a un contenidor convencional?
2: Vale, quan ho tirem a un contenidor, que és la fracció resta, eixa va a una planta de classificació i ahí s'intenta separar el que, si és una roda, es pot separar bé, però, no sé, imagineu una pila que és més xocoteta, no es pot separar. I hi ha ordinadors o detectors que sí que poden fer-ho, però sempre passa alguna cosa. I això va depositar-se a un abocador al final és un lloc que és limitat, vull dir, no és infinit.
1: Yeah.
2: I ahí es deposita i esperem, això, sé a què se descompongo, però no arriba a fer-ho. Una pila, imagineu-se, que pot contaminar molt.
0: Sí, sí.
2: I si ho depositem als ecoparcs, automàticament se'n van a gestors autoritzats que gestionen i tornen a... El que es pot reciclar es torna a reciclar i es torna a convertir en altres piles o cablejat o el que siga.
1: I el tema dels ecoparcs, clar, estem parlant dels ecoparcs mòbils, que, com la paraula indica, no estan quietets, saps? Com pot saber un veí quan estarà l'ecoparc mòbil al seu municipi, on estarà ubicat, en quin horari tindrà? Com podem saber això, Carmina?
2: Vale, al nostre web podeu consultar-ho. Tenim 11 rutes mòbils, però no vol dir que són les que siguin 11... en 11 dies concrets. Cada ecomòbil du una ruta diferent i a la setmana estan diferents jocs. Podeu consultar-ho tot al nostre web. I també ara tenim el canal de difusió de WhatsApp que podeu vosaltres, si us connecteu, ahir donem informació, per exemple, ara quan ha hagut excés de calor o pluges, hem cancel·lat alguns, ahir es podem informar directament de que no prestarà servei perquè sigui.
0: I la direcció per a trobar la web o per unir-se al canal de difusió?
2: Sí, el canal de difusió és Consorci de Residus V5 a WhatsApp i també el podeu trobar en xarxes socials, van fer difusió també del canal, i en la nostra web és consorciresidus.org.
0: Carmina, pues, si haguem de donar un consell als nostres oients, perquè a partir d'avui facin un millor ús dels ecoparcs mòbils, quin seria?
2: Un consell, que intenten separar-ho tot, perquè les cosetes més, no sé, que nosaltres pensem que no pot tindre una segona vida, sí que té. Per exemple, hem parlat de la roba, però la gent es pensa moltes vegades que la roba ha d'estar bé, no és necessàriament ha d'estar bé.
1: Clar.
2: Nosaltres treballem amb un gestor que, aunque estiga mal, per exemple, tovalloles que ja no utilitzem perquè estan descolorides, la goma s'ha passat, tot això es pot reciclar.
0: O sigui, hi ha un munt de coses que són reciclables, clar.
2: Sí, sí, sí.
1: La roba la puc portar
2: també
1: a l'ecopar mòbil?
2: També en la pàgina web. Sí.
1: Ah, val.
2: Sí. Sempre diguem que si aneu a dur molta quantitat d'alguna cosa,
1: no
2: si podeu preavisar a...
0: Clar, perquè hi ha un límit, hi ha un llibre de coses que pots portar.
2: Sí, hi ha límit. I en els ecoparcs mòbils, al ser la capacitat més xocoteta, si podem avisar la setmana d'abans, mira, la setmana que ve te duré més volum de roba. Ja
0: perquè vinguin preparat, clar.
2: Sí. I també podeu trobar al web tot el que podem dur. Des de bateries, xocotetes electrodomèstics, tot podem... Ahir també hi ha una taula que podeu veure els límits que tenim per a la sortació al dia.
0: Que bé, o sigui, ho tingueu tot a la vostra web.
2: Mm-hmm. Sí.
1: Fantàstic, doncs a veure, anem a dir, jo no tinc més dubtes, però és mentira, saps? El que passa és que tampoc podem estar tot el matí preguntant-li a Carmina i fer-li un tercer grado, saps? D'esta manera, sí, però jo crec que ha quedat prou clar, i és de veres que jo he entrat a la web abans de començar esta secció d'avui, i és de veres que hi ha un montó de, una montonada de coses que la gent jo crec que no té molt clar que això es pot reciclar o donar-li una segona vida, no? I jo crec que és molt interessant entrar a eixa web i saber exactament què és el que podem dur i què podem portar tant a l'ecoparc mòbil com a l'ecoparc fixe. I jo crec que és molt interessant.
0: Sí, exactament. Miguel, acaba d'entrar a la web, estic així pegant una miradeta, sí, sí. La veritat és que ho tenim molt ben repartit. Així que convidem a tots els oients, tant de Ontinyent com de la Vall d'Albaida, de la Costera, de tots els que estiguin escoltant-nos, que entren a la web i puguen saber què poden portar a l'ecoparc mòbil, inclús a l'ecoparc normal.
1: Sí, senyor. Doncs, Carmina, moltíssimes gràcies. Tornarem a parlar...
2: A vosaltres.
1: Tu tornaràs, com diu aquell, així 15 dies. Sí, tornarem a parlar de les cosetes que podem reciclar i tots els residus per a fer una millor gestió, que és el millor que es pot passar a tots, als ciutadans, al medi ambient, al planeta, etc. Gràcies, Carmina.
0: Gràcies. Adéu.
1: Adéu. Carla, que jo vaig...
0: Miguel, doncs ens despedim nosaltres també.
1: Que jo tinc que continuar fent cosetes, eh? Que fa calor...
0: Sí, jo també, que l'oi però i ara...
1: Fa calor en Xativa avui o no?
0: Avui fa moltíssima calor.
1: Ah, sí?
0: Tinguem 31 graus. Bueno, a veure, jo crec que és més la sensació ja de tèrmica que estàs acostumat a tindre, perquè així la setmana passada vam arribar als 45 graus i ja va per morir-se.
1: No en parles.
0: Però... Sí, no en parles. I les festes, que també va fer calor allí, no?
1: Sí, bueno, a fer de tot. Un dia de pluja, una vesprada de pluja que va fastidiar l'entrada de bandes. Després, clar, un dia de molta calor. El dia de l'entrada va ser fantàstica per el tema de l'oratge. Però, un poc de tot hem tingut. Carla, gràcies, bonica, que vaig molt bé.
0: Gràcies a tu, Miguel.
1: Adéu.
3: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Vall d'Albaida. Miguel Coy.
1: Del Consorci de Residus a fer esport, a parlar d'esport. Tomàs Marín, ser deportivos pretemporada, què tal?
4: Hola de nou, Miguel.
1: Conta'm cosetes, vinga.
4: Bueno, cosetes que venen per exemple en aquest partit de pretemporada que jugarà demà l'Ontinyent 1961 davant el Rayo i Vence, trofeu de festes Divi. Per altra banda, recordar a tots els nostres oients que pel que fa a la campanya d'abonaments s'ha reprès l'horari habitual que tenen disponible a les xarxes del propi club. Pel que fa a més pretemporades, la Geneta juga avui a les 7:30 de la vesprada davant l'Enguera. El Benigànim jugarà divendres davant el Torrent B, l'Olleria juga avui al camp de l'Albaidense i el Jutgen jugarà ja divendres davant l'Alcira Juvenil de Lliga Nacional. I per destacar-te, avui tenim piloto al Trinquet de Castelló de Rugat, diverses proves bastant interessants, i per altra banda cal destacar que Nico Donat i Sergi Rivera, ciclistes ontinyentins, han aconseguit dos bons resultats en les últimes proves disputades de les seues categories. I per tancar, com sempre fem, Miguel, cal, com no, donar protagonisme a un club, una entitat, i en aquest cas ens anem a anar fins a Geneta d'Albaida per parlar de la Geneta Unió Esportiva, que, com bé saben, és també representant de la Vall d'Albaida en aquesta tercera federació. I bé, cal posar un poquet en compte com estan les coses pel que fa a la pretemporada. A veure, no està sent una pretemporada fàcil pel que fa molèsties, a lesions, a càrregues, a resultats, encara que els resultats cal mirar-los sempre en lupa, a més a una pretemporada que saben que ja estan provant moltes coses, però clar està que està sent una pretemporada pues algo tinotano, anem a arribar a dir. Però bueno, igualment crec que l'equip continua en aquesta il·lusió, en aquestes ganes. Vam conèixer fa pocs dies, farà uns 10 dies aproximadament, els fitxatges de Mateo Flenche i també d'Ndiaga Ning, i són fitxatges també que van a fer aquesta totalitat de l'equip i que pareix ser que ja tenim aquest equip tancat a falta d'algun test, d'algun juvenil, d'algun equip, d'algun jugador del fila que puga continuar en aquesta dinàmica de primer equip, però clar està que aquesta planteria està tancat. Ara veurem si el bo de Jesús Soler, el director esportiu de la Geneta, ens ho confirma. Però bueno, avui cal recordar que tenim partit a les 8 de la vesprada al Villa d'Enguera. Juga l'Enguera davant la Geneta en una nova prova abans de que arribi aquesta recta final de pretemporada, perquè ja sabem que d'ací no res, la setmana que ve tenim ja partit, tenim calendari, tenim lliga, i en aquest cas es toca jugar fora de casa davant el Bunyol. Així que saludem ja a Jesús Soler per a que es conte quina és l'actualitat de la Geneta. Jesús, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, Tomàs. Pues bueno, l'actualitat de la Geneta, pues bueno, ja estem a la recta final de la pretemporada. Ens queda a partir d'avui en Enguera, conforme has dit tu, i el divendres juguem contra l'Olímpic de Xàtiva i ja tanquem la pretemporada, el que respecta a partits amistosos. I el diumenge següent, pues ja el primer combat que tenim és en Bunyol, partit difícil, un camp difícil i tal, però bueno, la veritat és que tenim, este any tenim molta il·lusió, a veure si els sustos que van passar l'any passat pues, queden en un racó ahí i sí, no tornem a passar-los.
4: Totalment, però, bueno, és que continua recent perquè és que va ser molt complicat, sí. I crec que està ixe esglai i ixe por, per dir-ho d'una forma, crec que la paraula por com a tal no és la idònia, però sí que és de veres que genera ixa incertesa, no? Al cap i a la fi, veure com han passat les coses al llarg de l'any passat.
5: Jesús, sí. Això sempre ho tens ahí.
4: Sí.
5: Les coses roïns sempre tens ahí, a veure un guany, però ja t'ho dic, a veure si pronte, gràcies als resultats, s'oblidem per complet del susto.
4: Jesús, per resultats no vull preguntar-te, però sobretot vull conèixer un poquet les sensacions personals i també, com no, des del propi club del que estàs en la pretemporada per a vosaltres. Sé que estàs sent una pretemporada un poquet lletja pel que fa a lesions o molèsties, encara que tenim a l'equip doncs, prou bé, hem tingut algun esglai que altre, però clar està que està sent un poquet el condicionant, no? Està sent un poquet el titular de la pretemporada.
5: Sí, a veure, la pretemporada és per conjuntar equip, sí. I tal. No s'ha pogut conjuntar molt bé perquè han tingut moltes lesions, val la pena. A veure, el més bonic seria no tindre lesions, però bueno, val la pena tindre lesions ara en pretemporada que no en ja la Lliga 20. Sí. Però bueno, vam començar els resultats és el del mínim. A principi, pues claro, van jugar contra AFE, encara no havíem entrenat pràcticament ni res, però últimament de resultats també són de equips de categoria inferior, però bueno, estan siguent ja millors. I bueno, al final també una altra cosa positiva ha sigut de que han tingut a 5 o 6 xavals de l'equip B que ens han ajudat moltíssim. També crec que això es aprofita per a ells per agarrar un poquet més d'experiència de cara a futuribles jugadors del primer equip i donar-los les gràcies als xavals estos, que la veritat és que n'hi han, que estan complint i continuem comptant en ells, ja t'ho dic. Però, bueno, algun susto que altre, lesions menys importants, algun susto que pensàvem, com el tema de Ballester,
4: sí,
5: que a principi pues, va aparèixer una lesió greu i, en teoria, a falta d'unes proves, però, bueno, el jugador és el que millor com ho pot dir, i diu que creu que no és res i tal, van fer una ressonància esta setmana i el resultat, doncs, igual els tenim avui, però bueno, crec i desitge que siga un susto. I després, doncs, lesions, de que ja esta setmana ja es comencen a entrar alguns que estaven lesionats, i a veure si pel començament de la temporada doncs ja tenim quasi que tots recuperats.
4: Exacte. Pel que fa al planter, parlàvem fa unes setmanetes que encara es quedaven tancar alguna que altra peça. Amb aquests dos fitxatges que comentava al principi d'aquesta xerrada, ja tenim el planter tancat?
5: A veure, hi tenim alguna fitxa que altra, però bueno, si no és algun jugador que pugui millorar molt més el que tenim, en teoria crec que anem a quedar-se en la plantilla que tenim. El míster també vol una plantilla, no la vol molt, molt àmplia, som 19 o 20 jugadors, no ho recordo ara bé, però bueno, és el que n'hi ha, i ja t'ho dic, no tindre lesions o que disca jugadors que ara estan oferint molt, però bueno, té que ser alguna cosa com
4: sí,
5: bueno, algun xollo, bon jugador i a bon preu i tal. Sempre estem oberts i esperant a veure què és el que tinc.
4: Content amb el planter, Jesús, tant des de la direcció esportiva com des del propi cos tècnic?
5: Sí, sí, a veure, d'ahir tot el que fitxatges i renovacions, tot ha estat consensuat tant per part meva com per part del cos tècnic, i pràcticament tots els jugadors que n'hi ha tots estan condicionats per el que ha dit el míster, o sigui que estem contents. Ara falta... Estem contents de la plantilla. Ara ens tenen que ajudar el resultat, però crec que no n'hi ha ningú. No n'hi haurà ningú problema en guany. Crec que tenim una bona plantilla, encara l'any passat també la teníem, que van tindre moltes lesions, però bueno, sí. És a dir, que el futbol, el valor redó, igual entra, que no entra...
4: El futbol és molt capritxós, Jesús.
5: Molt capritxós. I tindre un poquitiu de sort, ja, és el que volem. Totalment. I que ens respecten les lesions... és el que busquem i el que volem.
4: Totalment, que així canto amb aquestes paraules que ens acabes de contar així a Ràdio Ontinyent. Per altra banda, Jesús, en relació a esta setmaneta, has tocat jugar avui contra un Primera Valenciana, divendres toca jugar contra un equip de Lliga Comunitat, van a ser partits ja que crec que van a tindre ja ese component competitiu i ese component ja de preparació de Lliga, no? Crec que entrem en una setmana molt, molt clau per a acabar de tindre aquestes sensacions positives i per a acabar de rematar tota la feina i els objectius que es plantejàvem al llarg de la pretemporada, no?
5: Sí, a veure, avui i el divendres, pues, en teoria ja lo que vol el míster és donar uns quants minuts més a lo que és... l'equip base, sí, doncs. Els que siguin disponibles, i ja es començarà entre avui i el divendres, pues, més o menys comptant ja de cara a l'altra setmana un equip base, i ja et dic, si ja d'ara estaven jugant quasi que tots 45 minuts, pues ara intentar donar un poquet més, i és el que vol el míster. Estem molt condicionats encara per el tema de les recuperacions dels lesionats que n'hi ha. Entonces, ese es el problema, pero bueno, ya avui, conforme em va dir ell a mi, n'hi hauran jugadors pues, que més de 45 minuts, però igual juguen 60 o 60 i algo, i es començaria entre avui i el divendres, ja tindrem més o menys l'equip o els jugadors que poden es començar de titulars de cara a la setmana que ve, el primer partit.
4: Jesús, tens ganes ja d'anar a Bunyol la setmana que ve?
5: Pues sí, sí que tinc ganes d'anar a Bunyol, tinc ganes de que es comença, perquè ara la veritat és que està fent-se la temporada molt llarga, sí, molt llarga, perquè al final dius, bueno, els resultats sí que influeixen i tal, però bueno, al final no és el mateix jugar un partit amistós que jugar el que és la competició. Ja tinc ganes que es comence i a veure si ja t'ho dic, el gust de mal boca que tenim de l'any passat, pues mos se'n va i es comencem a lluitar un poc per haver estat pràcticament quasi sempre per els puestos de dalt.
4: Exacte, mira, aprofite que has comentat això per preguntar-te per l'objectiu plantejat des del cor de la geneta. Playoffs, no? És l'objectiu.
5: A veure, nosaltres quan més alt estiguem és millor, ja t'ho dic, que la geneta ha sigut un equip que... Ha sigut un equip que sempre ha estat a dalt, però bueno, jo ja he conegut equips com el València, com el Atlètic de Madrid, que sempre han estat allà i han arribat a baixar a segon divisió. No crec que sigui el cas de Morato en un any, perquè és diferent que la plantilla, però és que jo al final el futbol, conforme has dit tu antes, és molt capritxós i jo mirava l'any passat i i l'equip que tenim, com pot ser que estiguem ahí? I entres en una dinàmica que es comences a perdre partits, perquè és que nosaltres continuem mirant. L'any passat, contra 5 últims, de 15 punts ne van traure 2.
4: És que això explica moltes coses.
5: Jo estaguem mal, conforme estàvem mal, hi va haver un moment que vaig pensar, dic, i aquí crec que encara podem, jo mirava jugar 5 partits contra els equips últims i, hòstia, si trobem allí de 15, fas 12 o 13 punts, és que t'hi muntaves dalt, però de 15 punts me traus 2, pues al final el que passa, no entra el valor, qualsevol jugador entra clave, però bueno, jo els objectius no, al final no és que vaig, no m'agrada parlar en els jugadors i els objectius és quedar campió al final. tots els jugadors, igual com tots els directius, el cos tècnic i tot, el que volem és que quan més amunt estigues, pues millor. Si, pot, si estàs el primer, millor. Però que tindre una obligació d'estar dalt, sí que volem estar dalt, evidentment, però tampoc és un objectiu. Volem però estar, disfrutar, que la gent del poble torni a agarrar una... torni a agarrar una il·lusió i que el fàgit vagi omplint-se.
4: Doncs, Jesús, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns i, com no, que vaig avui molt bé el partit de Senguera, el divendres a la Murta, i ja anirem xerrant per a la setmana que ve per a començar la Lliga. Gràcies.
5: Moltes gràcies a tu, Tomàs. Vinga, un abraç.
1: Gràcies, Tomàs Marín. I no res, en uns segons arribem a l'una del migdia. Això ara arriba la informació nacional i internacional. I després, segona hora de l'Hoy por Hoy, un Tinyent Vall d'Albaida en este dimarts 25 d'agost de 2026.

0: anem a contar l'actualitat dels municipis de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, amb Esteban Arroyo. Esteban, què tal? Molt bon dia de nou.
1: Hola de nou, Miguel.
0: Anem a començar la nostra volta per la Vall d'Albaida amb una de les notícies que deixa avui Castelló de Rugat. La Guàrdia Civil ha detingut tres persones, dos homes i una dona, acusades de tràfic de drogues. Presumptament venien les substàncies des de la finestra del seu propi domicili.
1: Els arrestats tenen entre 33 i 61 anys. En el registre de l'habitatge realitzat el passat 20 d'agost, els agents van trobar un quilo i 241 grams de cocaïna, a més de marihuana, haixix, més de 9.000 euros i 300 lliures en efectiu, així com material per preparar les dosis.
0: La investigació havia començat després de detectar un possible punt de venda de droga al municipi. Les vigilàncies van permetre comprovar que els compradors adquirien les substàncies directament des del carrer.
1: L'operació ha sigut realitzada per l'equip Roca de Gandia i el lloc de la Guàrdia Civil de Castelló de Rugat, amb la col·laboració d'unitats de València i d'un guia caní d'Alacant. Tota la informació està al web de Ràdio Ontinyent i també a les xarxes socials, on hi ha un vídeo d'aquesta detenció.
0: Continua ara amb un problema que preocupa especialment estos dies al camp. Abba Saja torna a alertar de l'augment de caparres al medi rural valencià i adverteix que la situació ja pot considerar-se un problema de salut pública.
1: En el cas de la Vall d'Albaida, l'organització agrària assenyala especialment Castelló de Rugat. Han recollit testimonis d'agricultors i treballadors del camp que han patit picades i en alguns casos han necessitat atenció mèdica. Abba Saja reclama una actuació urgent de les administracions.
0: I també està sent una qüestió important per al sector agrari la calamarsada de la setmana passada. La Unió calcula més de 3 milions i mig d'euros les pèrdues directes que ha provocat a la nostra comarca.
1: Els danys afecten unes 2.177 hectàrees, especialment als termes d'Otos, la Pobla del Duc, Quatretonda, Benicànim, Llutxent, Benicolet i Pinet. El caqui és el cultiu més afectat amb 2,1 milions d'euros en pèrdues, seguit dels cítrics i l'olivar. La Unió reclama a la Conselleria d'Agricultura una valoració urgent dels danys i ajudes per als productes afectats, així com agilitat en les peritacions d'Agroseguro. Carles Peris és el secretari general de la Unió.
2: La Unió quantifica en més de 10 milions d'euros les pèrdues directes per als últims sinistres agraris, amb importància en alguns punts d'algunes comarques com Utiel, Requena, Vall d'Albaida i l'Alt Palància. Els danys s'estenen sobre 10.000 hectàrees de cultiu. En la comarca de la Vall d'Albaida, el cultiu més afectat és el caqui i també en importància estan afectats olivars i cítrics.
0: Fem ara un repàs als incendis que van afectar la comarca la setmana passada. El més recent va ser el declarat entre Albaida i Atxeneta d'Albaida el dimecres de 9 d'agost.
1: Segons l'alcalde d'Albaida, Juan Carlos Roses, el foc es va iniciar en tres punts diferents i podria haver sigut intencionat. Les flames van començar al marge d'un barranc i l'incendi va quedar pràcticament extingit després de l'actuació dels serveis d'emergència.
0: Este incendi va ser el tercer registrat a la Vall d'Albaida en només dos dies després del foc de Fontanars dels Alforins i de l'incendi declarat al barranc del Rei, al Palomar.
1: Precisament el foc del Palomar es va declarar la nit del dimarts 18 d'agost en una zona pròxima al Camí Reial de Gandia i a cases de camp. El punt inicial es trobava on conflueixen els termes del Palomar, Montaverner i Bufali.
0: Canviem de tema i parlem d'educació. A Benigànim avancen a bon ritme les obres del nou centre escolar unificat dins del pla edificant de la Generalitat.
1: Sí, els treballs es troben ja en una fase avançada, amb el forjat pràcticament finalitzat i l'inici de col·locació de la façana de cara a vista. Des de l'Ajuntament destaquen que el projecte permetrà millorar les infraestructures educatives del municipi.
0: I també a Benigànim, però en este cas en matèria de trànsit, l'Ajuntament ha instal·lat nova senyalització al carrer dels Oms.
1: A partir d'ara, el carrer passa a ser d'un únic sentit de circulació i queda prohibida la circulació de vehicles amb un pes superior als 3.500 quilos.
0: Anem a Agullent, perquè també hi ha novetats relacionades amb els desplaçaments dels escolars. El municipi ha iniciat la implantació dels camins escolars segurs.
1: És una nova xarxa d'itineraris que connectarà els principals centres educatius per facilitar els desplaçaments a peu amb més seguretat. El projecte té una inversió submunicipal de 13.159 euros i inclou tanques, bandes reductores de velocitat i nova senyalització.
0: I si parlem d'infraestructures, la Generalitat ja ha posat en marxa la primera fase de la millora de la CB60 amb una connexió ciclista entre Alfarrasí, Montaverner i la millora d'un camí agrícola a la Pobla del Duc.
1: A més, continua la redacció de les següents fases del desdoblament entre l'Olleria i Terrateig. L'actuació superarà els 250 milions d'euros i afectarà 23,6 quilòmetres. El primer tram entre Terrateig i Castelló de Rugat podria licitar-se en els pròxims mesos, en breu. El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació és Vicent Martínez Mus.
3: La vall d'Albaida arrastra una necessitat d'infraestructures viàries i de connectivitat molt greu que s'està intentant solucionar o s'està solucionant de manera definitiva esta legislatura. Ja tenim els tres subprojectes de la CB60, una infraestructura bàsica de connectivitat estratègica per a tota la comunitat, que és una obra ambiciosa de 325 milions d'euros en tota la seva extensió, que ja té tots els projectes en redacció.
0: Més inversions. En este cas, la Diputació de València ha aprovat 11 nous projectes del Pla Obert a la Vall d'Albaida amb una inversió conjunta de més d'un milió i mig d'euros.
1: Entre les actuacions hi ha una pista d'atletisme a Bèlgida amb 350.000 euros, la renovació d'un tram de la séquia del camí Serra de Quatretonda, la renovació dels jocs infantils dels parcs de Fontanals dels Alforins amb 265.000 euros, la reurbanització dels carrers Sant Vicent i Sant Roc de Geneta d'Albaida amb 254.000 euros i millores al parc de l'Era de Benissuera amb 181.000 euros. Natàlia Enguís és la vicepresidenta primera de la Diputació.
4: El nou decret del Pla Obert d'Inversions ha aprovat 11 actuacions per import de 1,6 milions d'euros. La nostra comarca continua sent una de les comarques que més està aprofitant el Pla Obert, que per a la Vall d'Albaida destina 34 milions d'euros, 6 més que l'anterior legislatura. Eleva ja a més de 200 milions d'euros la inversió aprovada de la Diputació de València en totes les comarques en estos 3 anys.
0: I a Bufali, nou projecte també amb suport de la Diputació. El municipi comptarà amb un centre polivalent i sociocultural que suposarà una inversió superior al milió d'euros.
1: L'Ajuntament preveu adquirir els terrenys amb els fons del Pla Obert, mentre que la Diputació aportarà una ajuda directa per construir i habilitar l'edifici. Bufali disposa encara de més de 600.000 euros del Pla Obert per impulsar nous projectes.
0: Anem de nou a la Pobla del Duc. Avui serà protagonista moltes vegades en este cercom marca, perquè al setembre arribarà una nova opció de mobilitat, un servei de bicicletes elèctriques compartides.
1: Seran 25 bicicletes equipades amb GPS i repartides per diferents punts com la zona esportiva, l'Ajuntament, el Parc del Convent, el Centre Social, l'Abaixador del Tren i l'Àrea Recreativa de la Penyeta.
0: Abans de posar-les en funcionament, l'Ajuntament farà una jornada oberta per explicar el sistema i l'aplicació mòbil. El servei, finançat amb fons europeus Next Generation, estarà disponible tant per als veïns com per als visitants.
1: I la Pobla del Duc també s'ha incorporat a la xarxa Construir Europa amb les autoritats locals, una iniciativa que permetrà al municipi estar més connectat amb les polítiques i oportunitats de la Unió Europea. Vicent Gomar és l'alcalde.
5: Crec que és importantíssim la tasca que està fent-se, la quantitat de recursos que estem rebent i la quantitat d'inversions que poden ser factibles pel nostre poble. I l'incorporar-nos a la xarxa és molt important, perquè, com estem comentant, per tindre informació de primera mà i ser capdavanters a l'hora de rebre subvencions i proposar iniciatives.
0: Un Vicent Gomar que serà protagonista al final d'este Ser Comarca, perquè volem tractar una altra notícia que ens arriba des de la Pobla del Duc. Però ara se n'anem a Bocairent. Pas important per desbloquejar la construcció de la nova església del barri de la Santa Creu. La parròquia i l'Ajuntament han formalitzat la permuta dels terrenys. La parròquia passa així a ser propietària del solar on està previst construir el nou temple entre els carrers 2 de Maig i José Puig. El projecte es remunta a 1995 i ha estat ajornat durant més de 30 anys.
1: Ara la permuta es compleixen les condicions necessàries per reprendre i començar a treballar en el projecte arquitectònic. Mentrestant, la parròquia continuarà utilitzant l'actual capella de la Santa Creu. Xavi Molina és l'alcalde de Bocairent.
6: Trobar la fórmula per a poder-lo fer viable a través d'una permuta d'immobles entre la parròquia i l'Ajuntament, i d'alguna manera el que permetrà és que el projecte reprenga, que el projecte puga ser una realitat en els pròxims anys.
0: El projecte busca donar resposta a la realitat actual de Bocairent, ja que una part important de la població viu al barri de la Santa Creu i l'església parroquial, situada al barri medieval, presenta dificultats d'accés per a algunes persones.
1: El projecte compta també amb el suport de l'Arquebisbat de València per afrontar el finançament de les obres. De nou, l'alcalde. Continuem amb altra notícia i precisament a Bocairen, perquè el municipi acomiada l'artista Antonio Ferri, mort aquest dijous als 88 anys.
0: Ferri va passar la seva infància i adolescència al municipi i sempre va mantindre un fort vincle amb Bocairen. Va donar prop de 300 obres al municipi que es conserven al museu que porta el seu nom. L'última donació de 73 llenços va arribar este mateix estiu. I de Bocairen a Fontanars dels Alforins, que ja prepara el centenari de la seva Constitució com a municipi independent, que se celebrarà l'any que ve.
1: L'Ajuntament ha obert una convocatòria per buscar la imatge oficial de la commemoració. L'encàrrec està valorat en 1.210 euros i el termini per participar estarà obert fins al 5 de setembre. Escoltem el regidor de Turisme de Fontanars, Sergio Bordera.
7: La idea des de l'Ajuntament és que la marca, la identitat visual, estigui preparada per a final d'octubre i durant la primera quinzena de novembre, en un acte públic, es presentarà un poquet tota la marca, tot el logotip, la imatge i tot el que formarà part de la identitat visual del centenari que començarem en gener.
0: I ara algunes notícies més breus abans de l'agenda. El Consorci de Residus B5 ha modificat les bases reguladores de les subvencions del Pla Estratègic 2024-2026.
1: El canvi afecta les condicions de subcontractació i permetrà a les entitats beneficiàries subcontratar fins al 100% de l'import de l'activitat objecte de l'ajuda, sempre complint els requisits de la normativa de subvencions.
0: La Mancomunitat de la Vall d'Albaida impulsa durant este 2026 un projecte per fomentar pràctiques més sostenibles en les entitats públiques amb accions de sensibilització, separació selectiva i economia circular.
1: I al Ràfol de Salem, l'Ajuntament ha rebut una ajuda de més de 2.700 euros de la Conselleria de Serveis Socials per impulsar programes d'atenció a les persones majors i vinculats al món rural.
0: A Bellús, l'Ajuntament ha obert un concurs públic per arrendar una parcel·la municipal de 600 metres quadrats situada al camí dels Banys i destinada a ús agrari.
1: Les persones interessades disposen de 20 dies naturals des de l'endemà de la publicació de l'anunci al butlletí oficial de la província per presentar les seues ofertes.
0: I acabem este repàs amb dos successos registrats divendres. A Ontinyent, un jove de 24 anys va resultar ferit després de precipitar-se al castell de festes, en plena celebració de les festes de moros i cristians.
1: El jove va patir un politraumatisme cranioencefàlic i va ser assistit per una unitat del SAMU abans de ser traslladat a l'Hospital d'Ontinyent. I allà, lo de malferit, una dona de 60 anys va resultar ferida en un accident a l'A7 després de la col·lisió entre un turisme i un camió.
0: La dona va patir un traumatisme toràcic i va haver de ser excarcerada pels bombers, ja que havia quedat atrapada dins del vehicle. Posteriorment, va ser traslladada en una unitat del SAMU a l'Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva.

0: I ara sí, acabem amb l'agenda que porta tota la informació. Tomàs Marín, hola Tomàs, de nou.
1: Hola de nou, Miguel. Doncs comencem ja perquè, clar, està clar que les festes majors cristians són tinyent han finalitzat, però tenim diversos municipis de la Vall d'Albaida que continuen amb les seues festivitats. A l'Olleria, a les 11:30 de la nit, tindran lloc les entrades de filaes. I a Benigànim, la jornada estarà marcada per la festivitat de la Divina Aurora. 7:30 de la vesprada començarà la gran cavalcada de moros cristians i a les 10 de la nit hi haurà un castell de focs d'artifici i, per acabar, a mitjanit, macrodisco al Parc Beata Inés. Tot això a Benigànim. Per altra banda, a Bocairent, que continuen amb una nova jornada de danses. A les 8:15, l'Hort del Monestir acollirà el contacontes infantil Sant Agustí del Conte. I a les 11 de la nit començaran les danses a la plaça de l'Ajuntament, amb la tradicional recollida i acompanyament de la cap de dansa des del carrer Sant Agustí. A Fontanals de Salforins, a les 10 de la nit, arriba una volta ciclista amb disfresses, amb eixida des de la plaça Verge del Rosari. I després serà el torn de la Peque Disco, organitzada per l'Ajuntament i patrocinada pel SARC de la Diputació de València. A Montaverner, la programació festiva inclou a les 7:30 de la vesprada l'entrada de bandes i a les 8 la gran entrada de moros i cristians en el marc del 50 aniversari de la festa. Enguany, la fila Mores Tuareg serà la banderada del bàndol moro i la jornada acabarà a la 1 de la matinada amb l'actuació del grup de pop-rock Impostores a la plaça Major. Serà a les 12:30 de la matinada. I tanquem a Beniatjar, que continua també amb les seues festes. A les 7 de la vesprada, pintacares per als més menuts i a les 8, cavalcada de disfresses. Ja a les 9:30 de la nit, paelles i a partir de mitjanit la festa continuarà amb l'actuació del trio Paradís.
0: Perfecte, gràcies, Tomàs. Continuem parlant de festes, però també de prevenció, perquè la Pobla del Duc reforça enguany les mesures contra la violència de gènere durant les seues festes patronals i de moros i cristians, amb diferents iniciatives pensades per garantir unes celebracions segures i lliures d'agressions masclistes.
2: Entre les actuacions, l'Ajuntament ha repartit tapagots entre les comparses de la Federació de Moros i Cristians i els festers com a mesura preventiva davant possibles casos de submissió química. I aquest dissabte, 29 d'agost, coincidint amb la macrodiscomòbil dels festers i festeres de 2026, s'instal·larà un punt violeta al Parc Pintor Carles Canut.
0: Per parlar d'aquestes mesures i de la importància, com estem contant, de la prevenció durant les festes, ens acompanya i ens escolta ja l'alcalde de la Pobla del Duc, Vicent Gomar. Vicent, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia a tots, com esteu?
0: Molt bé, benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres. Vicent, l'Ajuntament ha volgut reforçar enguany la prevenció contra la violència de gènere durant aquestes festes. Què vos ha portat a posar el focus especialment en aquesta qüestió?
3: Bueno, la veritat és que les festes tenen que ser un moment de disfrutar, de compartir i que la gent ho passi bé, no? Uh-huh. I entonces, pues, en aquest tipus d'aquesta situació, pues, creiem que és important aprofitar en este cas la subvenció que hem donat al Pacte d'Estat per la violència de gènere per a ficar en valor i aclarir i donar alternatives perquè aquest tipus de qüestions no passen, ¿vale?
0: Claro.
3: La Pobla, per sort, sí, és un poble molt tranquil, no? Uh-huh. Però sempre està de més, sempre tindré aquesta prevenció que és fonamental per a treballar, ¿vale? Antes de que es produïsquin aquestes situacions tan lamentables, ¿vale?
0: Claro. Clar.
2: Vicent, una de les mesures que heu realitzat ja ha sigut el repartiment de tapagots entre les comparses i els festers. Quina resposta heu tingut per part de les associacions i dels participants a les festes?
3: La resposta ha sigut, entenc jo, que fantàstica. Vull dir, es quedaven bàsicament sorpreses, perquè és una cosa que és molt novedosa, per dir-ho així, no? És una espècie de tapagots que tu pots veure en palleta, ¿vale? Que s'adapta a qualsevol tipus de got, a qualsevol tipus de recipient. I la veritat és que des de totes les comparses i festers pues, va tenir una molt bona acollida i a més una cosa de sorpresa també, no? Perquè pensaven que era una cosa diferent, no? Que és molt simple, molt pràctic i molt fàcil d'instal·lar. ¿Vale? I me costa que ja estan aplicant-ho i que estan molt contents.
0: Molt bé, i a més este dissabte, també hem contat, arribarà el punt violeta al Parc Pintor Carles Canut. Per a recordar a la gent com funciona i quina és la finalitat d'un punt violeta d'aquestes característiques, quina funció tindrà aquest espai i amb què es trobarà la gent, les persones que s'acosten?
3: Vale, pues aquest espai, pues ben conegut, no? Que la funció bàsicament és informar, uh-huh. Pues demanar orientació i buscar ajuda en el moment si hi ha algun tipus d'agressió o qualsevol situació d'assetjament, ¿vale? És un punt on les xiques poden anar i tindre un poc d'informació al respecte. ¿Vale? I saber que no estan a soles.
0: Claro.
3: Estan tots per ajudar i que tenen que tenir un reforç i una ajuda que és fonamental.
2: Vicent, quan parlem de violència masclista en contextos com el que estem parlant, en context de festes, moltes vegades també parlem de conductes que poden començar amb assetjament o agressions sexistes. Quin missatge voleu traslladar a la ciutadania, tant de la Pobla del Duc com la ciutadania que vos puga visitar en festes?
3: El missatge és que hem de tenir molt clar que n'hi ha que distingir entre festa i acoso. I entonces en este tipo de festes, moltes voltes que la gent va amb molta alegria, però així, pues se confundeix molt el que és una agressió a el que és una tocament, però així, no sé com dir-ho.
0: Sí, sí.
3: Vale, i entonces n'hi ha que tindre molt clar que en el moment que una persona, una dona, se sent que acorralar o se sent que malament, sap que té darrere persones que la poden assessorar i pot denunciar i pot i tindre l'apoi de tots nosaltres, i lo important, distingir el que és festa de lo que és assetjament.
0: Totalment d'acord. Ho has dit tu abans, fa un instant, que aquestes actuacions són possibles gràcies al Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i també al suport de la Diputació de València. Sí. Clar, és molt important comptar amb finançament d'aquestes característiques per poder mantindre i ampliar les mesures de prevenció, no?
3: Evidentment, tenen que tindre institucions que creguen, o sea, que realment insistís, que apoyen el distingir el que és festa de lo que és agressió.
0: Clar.
3: ¿Vale? I tot no val, ¿vale? Entonces, pues agraïm evidentment les aportacions de del Pacte d'Estat i la Diputació en aquest tipus de coses, i creguem que deguem seguir i seguir apoyant aquest tipus d'iniciatives, perquè insistís, són molt importants que la gent sàpiga que existisquen i sàpiga que tenen un apoyo i sàpiguen que tot no val.
0: Doncs ahí tenim aquesta informació que volien contar avui al programa per a la gent no només de la Pobla del Duc, sinó de tota la comarca, o gent que puga visitar el poble en festes, tinga també molt clara. Alcalde de la Pobla del Duc, Vicent Gomar, moltíssimes gràcies una vegada més i una abraçada molt forta.
3: Gràcies a vosaltres i més, convidar a tot el món de festes de Secat de la Pobla, no? Ja sí, que la Vall de la Vall ja estem tots en festes estos dies.
0: Exacte.
3: Pues, si algú té un huequet, així també n'hi ha festa.
0: Segur que sí, i ho passarem molt bé. Moltíssimes gràcies, Vicent.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu. I fins ací, este Ser Comarca. Gràcies, Esteban Arroyo. Fins la setmana que ve. Uns anuncis i més coses. A l'Oi Poro i Ontinyent, Vall d'Albaida.
4: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
5: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Y ahora, en verano, ven a ver las gafas de la marca Tokio con lentes polarizadas por solo 69 euros y gafas deportivas Addictive graduables. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven a informarte en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
6: Cariño, ¿duermes?
7: ¿Con este calor?
6: ¿Y si abrimos la ventana?
7: Ya está abierta.
6: ¿Y si ponemos el ventilador?
7: Ya está puesto.
6: ¿Y si cambiamos el colchón?
7: Eso podría funcionar.
8: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida Almach 56, Ontinyent.
9: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
10: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
9: ¿Ah, sí?
10: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
9: Dime la web y me informo.
10: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
11: Paella valenciana, arroz del señoret, arroz al horno o uno de nuestros preferidos, de pulpo o papada ibérica.
12: En Borinot Bistro preparamos los mejores arroces por encargo, con productos frescos y el sabor auténtico de siempre.
11: Haz tu pedido al 678 42 22 40 y disfruta de un arroz de calidad en tu casa o empresa de lunes a sábado.
12: Borinot Bistro, Ontinyent, tradición, sabor y mucho arroz.
13: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
14: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
13: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
14: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
15: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad. Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
16: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
15: Habla con ASCAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
16: ASCAN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
17: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: Estes hores del migdia tornem a parlar de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. Que dius, però Miguel, si ja van... No, no han acabat encara. Ja vos dic jo que encara queden coses. Ja van comentar que oficialment podem dir que fins al 4 de setembre no acaben les festes. Però anem a fixar-se ara i en els pròxims minuts en les esquadres. Per què? Mireu, perquè una esquadra pot tindre, ja sabeu, vestits espectaculars, una bona marxa, una formació impecable, però al davant necessita algú capaç de marcar el pas, d'interpretar la música i de mantenir la connexió amb la resta del grup. Jo crec que és una figura molt visible durant l'entrada i al mateix temps és un treball ple de detalls que, a lo millor, el públic no sempre arriba a percebre. Sobretot jo, que sóc un ignorant de totes aquestes coses. Però està bé preguntar. Mireu, després de la desfilada que va tancar els actes del dia d'ahir, es van donar a conèixer els guanyadors del concurs de caps d'esquadra de l'entrada d'Ontinyent d'enguany. Els dos comparteixen, a més, una altra responsabilitat. Han sigut primers trons de les seues comparses durant este exercici. Parlem de Rafael Brotons, dels Llauradors. Rafa, què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: I enhorabona. Enhorabona.
1: Moltes gràcies.
0: I també parlem de José Pastor, dels Taifes. José, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
2: Bon dia, molt bé.
0: I enhorabona, també.
2: Moltes gràcies.
0: Ara entrarem a parlar del premi i de la vostra... de la importància del cap d'esquadra, però jo vull primer que em digueu com esteu després de tota esta setmana gran, que segurament ha sigut molt intensa, perquè tot el món diu el mateix, el que és fester i més vosaltres, primer tro. Com ha sigut esta setmana? Com esteu després d'esta setmana, Rafa?
1: Doncs jo crec que és una setmana que acabés molt, molt, molt cansat. Són molts actes, molts nervis, moltes preparacions que tenen que eixir com toco a l'hora que toco, però que al final, cap i a la fi, així tot perfecte, i el guardó d'ahir va ser ja la cirereta, no?, del pastís. La veritat que jo personalment no m'esperava, no m'ho esperava. De fet, vam baixar de l'escenari després de saludar a tots els càrrecs, i quan estàvem baixant vam haver de tornar a muntar, i el quedes un pobre.
0: Què ha passat? Per què? Què ha fet jo?
1: Què passa així? Què passa així? No? Però la veritat que molt content i la veritat que agraït, perquè al cap i a la fi, el que dic jo, portem, per tu fer les coses bé, ja has de tenir una esquadra que també les falla darrere, que forme com toco, que gire com toco, que marque el pas com toco, i no és fàcil, no? I darrere una banda de música que interprete la peça també com toco.
0: Clar, és molt
1: important, al final és un conjunt, no? Però molt content, la veritat que molt content. Jo ja ho vaig intentar en el 2008.
0: Ah, sí?
1: En el bàndol moro.
0: Val.
1: També va ser el primer tro.
0: Val.
1: I en aquell cas no vaig tindre sort. I en guany, la veritat que estic molt content, molt content.
0: Que bé. I José, tu com estàs? Física i mentalment, després de la setmana i després del guardó, clar.
2: Física... no puc més, però la veritat és que... jo ja per mi ja havien sigut les millors festes de la meva vida, o sigui, ha sigut una experiència de ser el primer tro espectacular, però damunt si ahir pues, encara en tota aquesta emoció d'acabar d'estar amb els capitans, no? Amb els ambaixadors abanderats que per a tu són com una família, damunt que et diuen que ha sigut el millor cap d'esquadra, la veritat és que ja és indescriptible. O sigui, és que ja no podia demanar més.
0: Clar. I les esquadres que vos van dir, després de conèixer... Escolta, que sóc que hem guanyat, què va dir la teua esquadra? Què te va dir?
1: A veure, la meva esquadra, pues, molt contents, evidentment. Al final, el que estava comentant abans, és un conjunt.
0: És un conjunt de tot.
1: No sóc jo sol, és un premi que es dona al cap d'esquadra, però que el cap d'esquadra, si no té una esquadra i una banda de música darrere, no té ningú sentit.
0: M'agrada que diguis això, perquè volia entrar en això, precisament, com jo deia al principi, jo sóc un ignorant de les festes de moros i cristians, és el primer any que estic present i que, clar, jo estic flipant de tot el que feu, de veres, estic flipant de tot el que feu. Crec que, i hi ha més gent que he comentat que sí que té més experiència en la festa, que em deia que enguany ha sigut una de les entrades més espectaculars dels últims anys, no? I jo crec que és aixina. No sé si esteu d'acord vosaltres en eixa...
2: Bueno, jo crec que... A veure, jo crec que sí. Al final, el que diu un poc, Rafa, és que quan tens darrere això, quan tens darrere aquesta esquadra i quan t'impulsen a fer de cabo, pues al final això hi soles. Vull dir... Tècnica a part, al final tens que posar-li molta emoció i molt de, saps? No sé, molta passió en el que fas.
0: Sí, però és que hi ha molta tècnica. Vull dir, clar, és que no tot el món, quan vam fer les entrevistes als primers tro, que vinguereu cada setmana un de vosaltres, no tot el primer tro que passava per ací deia que volia ser cap d'esquadra, o que sabia, o que s'atrevia. Ja que tindré... bueno, ganes i voler fer, no?, d'inici. Però per a qui no coneix bé este món, què ha de fer un bon cap d'esquadra més enllà de caminar davant del grup i marcar el pas? Rafa, en el teu cas.
1: Vale, a veure, jo crec que un cap d'esquadra primer que té que fer és interpretar la que és la música, no? La música, marcar el pas corresponent, saber quan ve la part forta, quan no ve la part forta. O sea, interpretar la música és fonamental. L'esquadra, el que estava dient abans, és que és tot un conjunt. Si tu interpretes bé el que és la marxa toca com té que tocar, uh-huh, i tens una esquadra darrere que fa forma com té que formar, portant el pas adequadament.
0: Clar, però no és el mateix el bàndol cristià que el bàndol moro. Hi ha diferències, no?
1: Sí, nosaltres tenim un pas un poc més fort.
0: Més fort.
1: Més accelerat.
0: Clar.
1: Ells van més pausats. És diferent. Però, bueno, al final, al cap i a la fi, si tens tu dins ixe... Tens que treure'l. Moltes vegades no penses... Jo no pensava ni que tenia el concurs de...
0: Clar, això és una cosa que també és molt important.
1: Pendent de que estàs en el concurs, que no pots mirar pa que sí, que no pots fer pa que allà... Jo el que vaig fer, el que em va néixer de dins.
0: Clar.
1: I al final, pues mira, t'ha tingut el premi en guany i content, molt content.
0: I tu que has estat en els dos bàndols, no sé si tu també, José, estàs... No?
2: Jo sigo
0: no, sempre
2: moro,
0: val. Tu que has estat en els dos bàndols, què vas gaudir més del... Quan vas ser cap... Ja sé que és mamà o papà, però em dona igual. Quan estaves al bàndol moro o ara que estàs al bàndol cristià i que has guanyat el premi?
1: A veure, el bàndol moro... Té la elegància, ixes de nit, les llums enceses, no fa tanta calor... Tenia 20 i pocs anys. Que això ja té... És clar, diferent, no?
0: Sí.
1: Però la veritat que té lo seu. Jo ara mateixa no ho canvia. Però jo no canvia ni la meva comparsa. O sea,
0: yeah.
1: Per mi la meva comparsa és peculiar, és una comparsa, per mi, única en el poble... I crec que la manera de fer de cap d'esquadra és cristiana, una manera més alegre,
0: uh-huh,
1: encara que els moros tenen molta elegància a l'hora de fer de cap d'esquadra. A l'anar més pausats...
0: Clar, poden fer uns moviments correcte, més com, que pareix com més elegant.
1: Correcte.
0: No?
1: Els cristians ens pues, arrenca més fort, tenim que... És altre tema.
0: Clar.
1: Però molt bonic, la veritat que molt bé.
0: Que sí.
1: No podré cantar per ningú dels dos bandos, perquè vaig estar a gust en els dos, però jo ara mateix estic molt bé i... No canviaria.
0: I tu, José, només el bàndol moro, té raó quan parla Rafa d'eixos moviments més elegants, no? Perquè les marxes són com més pausades. No?
2: Sí, busques un poc més l'elegància i la suavitat en els moviments.
0: Val.
2: Jo, a veure, personalment, no?
0: Sí,
2: perquè
0: sí, sí.
2: Jo crec que tampoc n'hi ha un estil definit per a fer de cada esquadra. Al final cadascú ho fa com a ell li agrada, uh-huh, i això és el que importa. Però sí que és veritat que a mi personalment m'agrada pues, fer-ho molt elegant, tampoc...
0: Ja.
2: Passar-se, no?
0: Clar,
2: però el millor és això, fer-ho un poc més pausat i donar-li un poc més de saps? Així com Rafa i Unoc, així com la força són els cristians, doncs pues, potser l'elegància,
0: sí,
2: no? Ixa pausa, ixa tranquil·litat un poc més, són els moros.
0: Quan hi ha de preparació i quan hi ha d'improvisació en tot això, Rafa, José?
2: Bueno, jo crec... Preparació... Saps què passa? Que quan ara has sigut festes tota la vida...
0: Clar.
2: Ho portes un poc dins.
0: Però tu volies ser sempre cap d'esquadra? Tu has sigut sempre cap d'esquadra?
2: A mi sempre m'ha agradat ser cap d'esquadra i sobretot a l'entrada d'això. Sopars de comparsa, aquestes coses, tampoc m'agrada massa, saps?
0: Ah, mira.
2: M'agrada també estar en la meva esquadra,
0: yeah,
2: desfilar allà amb ells també. Però bueno, sí, cap d'esquadra, evidentment, també. I és veritat que, bueno, preparació, evidentment les marxes has d'escoltar-les, has de tindre... més o menys en ment en quins moments més àlgids pots fer segons quin moviment i tal, però al final hi soles, per molta preparació que tingues al final hi soles, perquè també, ja t'he dit, té un punt de passió, diguem, no? Pues, el millor és estar rodejat de la gent que t'estima, que t'està aplaudint, que està cridant-te. Te'n recordes també pues, de la gent al millor que no està, però que també el portes amb ells i saps lo contents que haguen estar de vore de tu. I a més, encara afegiria un poc més en el meu cas, m'ha ajudat molt tot este any amb els carres de 2026,
0: sí,
2: tots els dinars i sopars que hem fet. Ostres, és que transmeten una passió festera espectacular.
0: Que si
2: jo
0: ja,
2: quan
0: si
2: es veig,
0: clar,
2: quan
0: si ja té passió,
2: quan es veig fer de caps d'esquadra pràcticament tots, i jo crec que gràcies a això, en sí, part també a i aquest premi també és per això, perquè m'han contagiat aquesta passió, aquesta manera d'estimar la festa.
0: Curiós.
2: I tota aquesta barreja, tot junt, fa aquells casos.
0: Clar, és que hi ha una part molt, jo crec que molt, com tu ho acabes d'explicar molt bé, i ara aniré amb tu, Rafa, hi ha una part emocional molt important de fer de cap d'esquadra, no? Perquè després no només està la marxa, que conegues la marxa o no, no només està l'esquadra, però també està el carrer parla, la gent parla, el públic està, no? Hi ha molt d'emocional en tot això. El teu què és? Més improvisació, més emocional, més preparació, mil anys d'experiència?
1: A veure, jo no feia de cap d'esquadra fins que vaig ser primer tron el 2008.
0: Val.
1: No m'atrevia, val? I va ser clavar-me en ixe món, que teníem, pues, igual que ara, era diferent, era una altra època, però sí que fèiem molts dinars, molts sopars en banda de música, i ahir cada vegada que sonava la marxa gravava la fals, l'espasa, el sable, el que fora. I però tot, era, no em deixava agarrar a ningú més, era jo. I a partir d'ahir pues, vaig començar a fer, em va agradar, i sí que és de veure, és que des d'entonces pues, sí que així de cap d'esquadra on hem anat, sí, en altres poblacions que hem sigut. També, i a veure, la veritat que el que estava dient José, guany hem tingut moltíssima sort perquè tenim un grup de gent espectacular, que això, a veure, és molt fàcil quan tu vas a un lloc a passar-te bé, vas predisposat a això, per tant, molt difícil que les coses isquen diferent o isquen mal, no? Entonces, la veritat que el grup ha sigut espectacular, és espectacular i continuarà sent-ho perquè anem a seguir enjuntant-se. I res, jo ahir, la veritat que molt bé, m'hauria agradat, conforme diu José, pues, especialment amb un pare que va faltar en el 2018, que haguera estat, perquè sí que m'hauria fet molta il·lusió, però bueno, segur que des d'on està ho haurà pogut veure perfectament. Així que res.
0: Doncs només em queda tornar a donar-vos l'enhorabona pel treball fet durant tot aquest any de preparació com a càrrecs i després com a caps d'esquadra, que ja ha quedat demostrat que heu sigut els millors d'enguany d'esta entrada de 2026. Ara què? Ara descansar un poquet, no? I ja després ja tornareu a parlar de l'any que ve i del que ve, les festes, etcètera, no? Imagine.
1: Aixina, sí, aixina. No? Ara mateix vaig agarrar uns dies de descans, de desconnexió, intentar tindre el mòbil sense cobertura tot el màxim que puga. El rellotge no vull saber ni l'hora que és, no vull
0: ni
1: saber
0: res. Molt bé.
1: I després ja tornarem a la rutineta, que la final és, al cap i a la fi, lo que va bé, no? Sí. Tindre la marxeta i de les festes i de més ja anirem parlant més abans.
0: Sí, exacte. Sí. Tu, José?
2: Bé, doncs de moment, el dia d'avui, toco continuar responent missatges de, donant l'enhorabona, que això també és una sensació molt, molt xula, i acabar de ficar llavores de xilaves i aquestes coses.
0: Això també és important.
2: I ja pensar en les festes de l'any que ve, perquè encara que ja, pues, ja hem acabat el nostre tronio, però les festes
0: continuen.
2: Sempre van estar en nosaltres i continuen.
0: José, Rafa, enhorabona i moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, que jo creia este matí, diu, veuràs, estos ja estan sense cobertura, ja estan sense res, i ja estan, no volen saber res del món. Gràcies als dos. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Uns anuncis, i a recta final del programa parlarem de meteorologia. Els 20 anys de Meteo Ontinyent.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena 100.
4: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para la tuya, por usarla 4 veces y pagarla todo el año.
5: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Renta Car, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Renta Car, en Ontinyent.
6: Ven y refresca tu agosto con los Kia Summer Days de Ulsan Motor. Del 10 al 28 de agosto descubre los éxitos de la temporada con los mejores descuentos. Nuevo Kia Sportage y nuevo Niro con hasta 10.000 euros y el esperado Kia Seltos con hasta 11.000 euros. Estrena coche este verano con los Kia Summer Days. Te esperamos en Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent.
7: Kia, movement that inspires.
8: Esto sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebajas, estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
9: L'Òptica de Paula celebra 8 anys. 8 anys cuidant de la teua mirada. I sí, continuem on sempre, al carrer Músic Martínez Valls 42 d'Ontinyent, amb la proximitat de sempre i la confiança que ens ha fet créixer al teu costat. Aprofita la nostra promoció 2x1 en ulleres completes. L'Òptica de Paula, 8 anys amb tu, on sempre. Carrer Músic Martínez Valls 42, Ontinyent.
10: Cariño, ¿duermes?
11: ¿Con este calor?
10: ¿Y si abrimos la ventana?
11: Ya está abierta.
10: ¿Y si ponemos el ventilador?
11: Ya está puesto.
10: ¿Y si cambiamos el colchón?
11: Eso podría funcionar.
12: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
13: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baila al baila. Miguel Coy.
0: Tal dia com ahir, 24 d'agost, però de 2006, començaven a pujar a internet les primeres dades de Meteo Ontinyent. Aquell dia, una estació instal·lada al Llombo va registrar una mínima de 18,7 graus i una màxima de 30,9. Quina diferència. 20 anys després, aquella iniciativa personal s'ha convertit en una xarxa d'observatoris que recull informació d'Ontinyent i d'altres punts de la Vall d'Albaida. Pel camí han arribat noves estacions, les xarxes socials, la col·laboració a Navamaet i milers d'hores dedicades a vigilar sensors, revisar pluviòmetres, conservar unes sèries climàtiques que ens permeten saber no sols quin horatge fa, sinó també com està canviant. I tot això, després d'haver sobreviscut a ordinadors que s'estropeaven, talls d'electricitat i fins i tot el segrest de la pàgina de Facebook. Això és curiós. 20 anys donen per a molta meteorologia i també per a alguna tempesta informàtica, com hem comprovat. Parlem ara amb el fundador i responsable de Meteo Ontinyent, que és Rafa Ferrandis. Rafa, què tal? Molt bon dia.
14: Hola, bon dia, Miguel.
0: Benvingut al programa. Gràcies per estar amb nosaltres i felicitats, perquè clar, 20 anys d'un projecte d'aquestes característiques. Tu, quan vas començar aquell 24 d'agost de 2006 a pujar a internet les primeres dades, pensaves en que 20 anys després estaries ahí?
14: Clar, aquella iniciativa que va ser això, començar a pujar dades i muntar una pàgina web molt senzilleta,
0: sí.
14: En un principi tu no saps fins on pot arribar.
0: Clar. Vale?
14: A poc a poc, doncs, vas millorar la instal·lació, vas estar en contacte amb persones, valores posar altres tipus d'estacions en altres llocs, no? Uh-huh. I allò va evolucionant a poc a poc.
0: I això com va néixer, vull dir? Perquè en aquell moment no era tan habitual poder consultar la temperatura o la pluja d'un punt en concret en temps real. Amb quina intenció va néixer Meteo Ontinyent? No sé si volies compartir una afició o ja imaginaves un projecte semblant.
14: Sí, no, bàsicament el que feia era compartir unes dades que jo podia agafar en unes condicions raonables i que qualsevol persona les poguera consultar a través d'internet des de qualsevol lloc. Mm. Aleshores, com tu ben dius, en aquell temps era més complicat, havies de comprar un material molt especialitzat, connectar a internet, muntar una pàgina web no era com ara, que tu li dones quatre instruccions a una plataforma i te la munta de seguida, no? Allò era una cosa casolana, havies de buscar ajuda, i en aquell moment doncs ja sí que era una cosa molt casolana, i a poc el projecte va anar fent-se gran, sobretot ja més avant en la presència en les xarxes socials, on vaig aprofitar i ser nom de la pàgina web per a identificar-me en les xarxes.
0: Aquell primer dia, he dit jo d'entrada, que aquell primer dia es va registrar 30,9 graus de màxima. Que imagineu la diferència. Clar, en una crònica que has fet a la pàgina web, sí. Recordes que, amb certa ironia, crec jo que durant tot aquell agost, només es van superar els 35 graus en tres ocasions. Clar, quan compares aquelles dades amb els estius actuals,
14: sí,
0: que és el que
14: estem
0: més
14: normalitzant. Exacte. Una sèrie de dades que fa 10, 15, 20 anys no es produïen.
0: Clar.
14: I aquesta expressió de sempre ha fet calor, aquesta calor. Així recordem quan en juliol t'inicies a prendre la fresqueta i t'havies d'abrigar en la teua jaqueta, passar de 35 o 36 ja era un avís meteorològic, era una cosa, i aquest dia farà molta calor, una ponentada de 36 graus. Avui això està normalitzat. Clar. I ens pareix que 35 o 36 és una cosa normaleta, no fa massa calor, evidentment, però no és el que passava abans. Uh-huh. I en les sèries climàtiques que tinc, això és una tendència evident, i l'escalfament que estem patint.
0: Uh-huh. Mira, parlant d'aixes sèries, clar, durant aquests 20 anys has registrat sequeres temporals, uh-huh, gelades, esclafits, boires i rècords de calor, com deies, Sara, cada vegada més freqüents, malauradament. Jo no sé quin episodi meteorològic recordes com el més exigent o el més sorprenent a l'hora de seguir-lo.
14: Mira, els més exigents són els temporals d'aigua, els temporals de pluja.
0: Clar.
14: Més que res perquè has d'estar pendent de buidar els pluviòmetres manuals, de que no s'embossi el pluviòmetre automàtic, de que no es talli la comunicació amb internet i de que aquestes dades puguen estar disponibles per als aficionats o per als mitjans de comunicació que ara busquen aquesta immediatesa i que abans no tenien. Per tant, has d'estar molt pendent de que funcione tot, de que funcione tot bé. Val? I després també estàs pendent dels avisos, que a voltes no saps fins a quin punt un avís per vent, un avís per temperatures màximes, no saps a vegades fins a quin punt això es complirà o no es complirà, com avisar la gent, no? Perquè d'alguna manera, una de les meves tasques és fer veure a la gent o transmetre a la gent aquests avisos oficials que ens transmeten els organismes oficials.
0: Clar. Mira, això que dius és molt important, perquè la manera de consultar l'horatge ha canviat completament. Com bé dius tu, primer entràvem en una pàgina web en el seu moment, i ara esperem... no sé si... M'escoltes bé? No m'escoltes bé? No sé si m'estàs escoltant, és que són els auriculars.
14: T'escolta per
0: així. Ah, doncs seran els auriculars. Posa't estos auriculars, que fallen. No passa res. Ara, no m'escoltes? Doncs no sé per què no m'escoltes, però bo... ara m'escoltaràs. Vale, perfecte. Doncs que estava dient jo que ha canviat, no?, la manera de consultar l'horatge. Primer entràvem en una pàgina web i ara esperem que la informació ens arribi per WhatsApp, saps?
14: Per WhatsApp, o per xarxes
0: Instagram, socials,
14: per tot.
0: Exacte.
14: Això, sí.
0: Com ha obligat això a transformar el teu projecte?
14: Mira, abans, senzillament, tu connectaves la estació i les dades pujaven a una xarxa i la gent entrava a aquesta xarxa quan tenia ganes a veure què ha passat, quina màxima hi havia, què és el que havia plogut. Ara no. Ara, i a banda de que la gent ja consulta en les aplicacions del mòbil, doncs, l'horatge, en qüestió d'hores, de dies, què passarà, doncs d'alguna manera s'ha de filtrar això un poc, s'ha d'interpretar i aprofitar aquests coneixements o aquesta experiència que tenim els aficionats per a donar a conèixer la gent o de filtrar o d'interpretar aquestes informacions o aquests avisos.
0: Meteo Ontinyent, clar, ha passat o va passar d'una única estació a tindre una xarxa que inclou observatoris en diferents punts, en diferents llocs. Tinc una curiositat i un dubte. Com es decideix on convé instal·lar una estació?
14: Així, per exemple, a Bamet, que és la xarxa de referència, per un costat estan els aficionats que potser la posen en sa casa, en el seu poble, en el terrat, en un terreny que tenen, i després estan altres tipus d'estacions d'un interès climàtic especial. Les posem potser en zones on poden haver inversions tèrmiques molt fortes, poden haver mínimes molt interessants, o temporals de vent, o temporals de pluja orogràfica molt intensos, que igual són desconeguts perquè no s'han mesurat.
0: Clar.
14: Aleshores, al tindre una xarxa tan estesa i tan ampla, estem detectant tendències i agafant dades que fins ara no coneixíem per això, perquè no hi havia instrumental que les mesurara.
0: A nivell personal, Rafa, d'on neix aquesta afició, quan neix aquesta afició?
14: De sempre. Sí. Jo de menut en la ràdio posava aquelles rodes de temperatura que feien la connexió en totes les autonomies, i jo feia curiositat, tal temperatura, tal lloc, no? I tenia aquesta curiositat, i ja posava un termòmetre en el balcó a veure què marcava i tal, no?
0: Sí,
14: ja és una cosa de sempre.
0: Que bo, eh? Sí, que bo. Sí. Pues mira, i has comentat, i m'agradaria parlar, o que no se m'oblide, que, clar, Meteo Ontinyent i Abamet heu crescut pràcticament de la mà. Què va canviar quan els aficionats que compartiu informació en fòrums començàreu a organitzar una xarxa meteorològica molt més àmplia?
14: Sí, vam arribar a la conclusió de que ens havíem d'associar, havíem de formalitzar tota aquella experiència que teníem, i després d'un procés prou llarg vam fundar l'Abamet, vam ser una trentena de socis, i a partir d'ara ara som ja quasi vora 1.000 socis i 1.000 estacions. És una xarxa molt completa i jo crec que estem fent una tasca molt reconeguda tant a nivell científic, investigadors, mitjans de comunicació, aficionats i en general la gent que pot accedir a aquestes dades que de forma desinteressada estem oferint.
0: He llegit que, bueno, s'ha anunciat que el portal estrenarà prompte una versió més moderna.
14: Sí.
0: Què va canviar? Què canviarà? Què vols conservar de l'esperit amb què va néixer Betantinyent?
14: La base d'esta pàgina és encara la mateixa que vaig utilitzar en el seu moment. Ara vaig a fer una ubicació que s'adapta als dispositius mòbils, en gràfics més dinàmics, una rentata de cara que siga més agradable al visitant que encara entra a la pàgina web abans d'entrar novament, m'entens? Tenen el costum d'entrar a veure què passa en el llombo, què passa, què tal, no? Tenen aquest costum i jo us facilitaré que aquesta informació siga més clara i més visible.
0: I després de 20 anys, ja m'has dit que des de xicotet, però després de 20 anys amb este projecte, observant el cel, podem dir, continues mirant els núvols amb la mateixa curiositat.
14: La mateixa.
0: Clar, digo, ja és impossible veure...
14: Veig qualsevol configuració estranya en el cel, si puc li faig una foto i si veig que té interès la compartís i tal, sí, sempre.
0: Això és
14: pendent del que passarà i la gent, clar, pregunta, i què passarà? Doncs pues mira, jo crec que passarà això, no t'ho puc assegurar, però pel que veig, esta previsió és molt fiable, és menys fiable i tal.
0: Doncs Rafa Ferrandis, fundador de Meteontinyent, enhorabona per estos primers 20 anys i moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre un poc més què passa allà dalt abans que encaiga damunt el que siga, i enhorabona per tots aquests anys de treball i els que vindran. Una abraçada molt forta i gràcies.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Rafa. I nosaltres se n'anem, tornarem com sempre demà a partir de les 12:20. En no res, arribem a les 2, hora 14, amb la informació nacional i internacional, i després hora 14, on tinguem Vall d'Albaida amb Tomàs Marín. I recordeu, mentre que arribem demà i no arribem,
15: sigueu bones persones.
0: Gràcies per estar ahí. Adeu, fins demà.

0: El Faro, con Laura Piñero. Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Este dijous, l'Olleria continua les seues festes i nosaltres les vivim amb tu. Este dijous, Ràdio Ontinyent es trasllada en directe a l'Olleria. De 2:20 a 2 del migdia, des de la plaça Verge de Loreto, programa especial dedicat a les festes patronals i de moros i cristians de l'Olleria. Un programa en directe amb tot el protagonisme per al poble, les seues festes i la seua gent. Estarem amb responsables municipals, festers i càrrecs de les festes per a conèixer de primera mà com es viu esta setmana les activitats, els actes més destacats i tot allò que fa especial l'Olleria en estos dies. Este dijous de 2:20 a 2 del migdia, Oi por Oi Ontinyent Vall d'Albaida, en directe des de la plaça Verge de Loreto de l'Olleria. Ràdio Ontinyent Cadena Ser, perquè les festes també es viuen en la ràdio.
2: Et sona la marca Ser Empresarios?
3: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
2: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
3: I què cal fer per apuntar-se?
2: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
0: Ràdio Ontinyent. Cadena Ser. El poder de la conversación. Tras los micrófonos de Si Amanece Nos Vamos, hay mucho más de lo que escuchas.
4: Hola, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo van los preparativos? Bueno, yo estoy aquí con lo más importante, ¿eh? El café que he comprado para toda la temporada.
0: Roberto Sánchez y todo el equipo trabajando para dártelo todo.
4: Oh, ahí está. Está de vicio. Estupendo.
0: En una nueva temporada. A partir del 31 de agosto, Roberto Sánchez vuelve a Si Amanece Nos Vamos. Nueva temporada en la SER.
5: El Faro, con Laura Piñero.